ancora em sento capaz de cantar se uma outra canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel...

encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el

al darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor van passar.